0: arribat, almenys per a la majoria. Moment d'acomiadar-se, tancar maletes, agafar el cotxe i tornar a casa, a la rutina. Què tal? Bona vesprada. Últim divendres del mes d'agost i fi de les vacances per a molts i moltes. A les 3 comença ixa operació tornada de l'estiu amb més de 900.000 desplaçaments previstos al nostre territori. Pendents també de l'última hora de l'incendi forestal del Saler a València, que sembla que és intencionat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El primer que fem és, per tant, mirar a les carreteres perquè en apenes una hora, a les 3 de la vesprada, arrenca la gran operació tornada de l'estiu. Segons la DGT, tenim complicacions ara mateix en directe a València, a la V30, la V31, la 3 al seu pas per l'Loriguilla i també al Bypass. I a Alacant, a l'autovia A70, al seu pas per Mercat Alacant, direcció València, i a Castelló, a l'AP7, al mateix pas per la ciutat de Castelló de Plana en direcció cap al sud, en direcció cap a València. Andreina Pietri.
1: La Direcció General de Trànsit preveu més de 900.000 desplaçaments per les carreteres de la comunitat des d'avui i fins a la nit de diumenge. Les majors complicacions s'esperen a les carreteres de la costa i les autovies que uneixen el nostre territori amb Madrid. Les autoritats demanen molta precaució i, per descomptat, respectar les normes de circulació. La comunitat ha registrat vora 14 milions de desplaçaments en els que duen d'estiu. Això suposa quasi un 4% més que els de l'estiu de l'any passat. Renfe també assegura haver reforçat els seus trens amb origen o destinació a la Comunitat Valenciana.
0: Avui és, ja ho avançàvem en portada, avui és per a molts i moltes l'últim divendres de vacances. Ja en sap greu, però la tornada a la rutina està ja ahir i amb ella és moment també de fer balanç d'esta temporada d'estiu. La patronal hotelera valenciana assegura que les expectatives turístiques s'han complert i fins i tot superat. Alejandra Carrillo.
2: Les primeres xifres apunten a una superació de les dades de l'any passat, el que vindria a suposar que enguany ens han visitat més turistes que l'any passat. La directora executiva d'Osbeck, Maite García, explicava els motius en entrevista a Más de Uno Valencia.
3: Yo creo que ahí es sobre todo la satisfacción va muy dirigida a esa mayor ocupación de hoteles de mayor categoría, a ese mejor rendimiento económico y a esa mejor satisfacción que tiene al final el cliente que nos elige. Muy poniendo el foco en esa superación también de resultados de fidelización, de mercados que nos siguen fijando y se siguen fijando en este territorio a un mejor servicio tanto de la parte hotelera como el resto de oferta que hay en el destino.
0: Tornada a la rutina, això sí, amb els mateixos problemes de sempre. El preu del metre quadrat a la província de València va aconseguir el trimestre passat un nou màxim històric, 1.788 euros per un metre quadrat. 1.788, un 4,2% més que el trimestre anterior i un 15% respecte al mateix trimestre, Andreina, de l'any 2025.
1: Així es reflecteix en l'informe del Mercat Immobiliari de València del segon trimestre de 2026, presentat este divendres pel director de la Càtedra de Mercat Immobiliari, Lluís Fabra, que ha destacat que l'accés a la vivienda s'estreny en la província de València i les persones es veuen obligades a desplaçar-se a zones perifèriques.
4: Cuando decimos necesitamos vivienda adquirible, o sea, la gente va a donde puede ir. Al final, quien puede comprar, pues a lo mejor no puede comprar lo deseado, pero se mueve geográficamente para comprar lo que puede comprar, ¿no? Pues a 40 kilómetros, a 30, donde puede, ¿no? Pero claro, la gente no puede comprar y tiene que alquilar o desea alquilar, pues ¿qué ocurre? Que tiene poca oferta disponible y altos niveles de precios.
1: Com explica Fabra, comprar avui requereix assumir un esforç econòmic major que fa un any, ja que la quota hipotecària mitjana se situa en 690 euros al mes, un 14% més i absorbeix el 32% del cost salarial, és a dir, quasi un terç dels ingressos totals d'un valencià mitjà.
5: Llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: A punt d'arribar a la 1:55 minuts del migdia, l'incendi forestal del Saler a València continua actiu a hores d'ara. Les flames han cremat una trentena d'hectàrees i es manté el desallotjament del veïnat, així com el tall al trànsit de la CV500. La investigació de les causes d'este foc es manté oberta i tot apunta a que ha sigut

0: clarament intencionat, diuen.
1: Així coincideixen en assenyalar-lo tot la delegada del govern central, Pilar Bernabé, com a alcaldessa de València, Maria José Català. Les dos afirmen que aquest incendi del Saler hauria sigut intencionat.
2: Que no hay causas naturales, ni rayos, ni tampoco maquinaria que pudiese haber provocado algún tipo de accidente. Es que se puede haber dado por causas de una colilla, de llamado mecherazo.
3: Informaciones que desde ayer los vecinos del pueblo del Saler nos fueron aportando y que consideramos relevantes de cara a la investigación que está abierta y que ya apunta claramente pues a un incendio que puede haberse provocado pues efectivamente de forma intencionada.
1: A molts i moltes els ha vingut ara a la memòria els incendis provocats els últims anys pel conegut com a piroman del Saler. La presidenta de l'Associació de Veïns, Anna Gradolí, s'ha pronunciat així a Onda Cero.
4: Es que es mucha casualidad que los incendios siempre ocurren cuando el viento sopla de poniente. Si hasta que las autoridades no lo averigüen, yo no puedo decir si ha sido rotundamente intencionado o no. Es penoso que la gente sea... Es que esto es un asesinato en potencia.
1: La tornada a casa no es produirà fins que l'incendi no es doni per estabilitzat.
0: Demà dissabte serà la concentració Mazón a la presó corresponent a este mes d'agost. Serà a les 7 de la vesprada a la plaça de la Mare de Déu de València, coincidint també el primer any i 10 mesos de la catàstrofe. Demà quedaran, per tant, 2 mesos per als 2 anys del 29 d'octubre. Pendents també del tresor de Villena. El Museu de Villena es troba tancat després del robatori ahir de la seva col·lecció emblema, eixe tresor de Villena. L'endemà, avui divendres, el robatori deixa també un vessant polític perquè el PP posa en dubte les mesures de seguretat del museu, que és municipal, mentre Compromís demana explicacions a la Conselleria de Cultura. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
5: El síndic del grup parlamentari del PP en les Corts, Nando Pastor, ha incidit en que s'ha perdut una de les peces arqueològiques i patrimonials més rellevants de la comunitat.
6: Entonces que es una verdadera lástima que puedan existir dudas razonables sobre la ausencia de medidas de seguridad suficientes en un museo que custodia piezas de esta categoría, de esta importancia.
5: Desde Compromís, la diputada autonòmica Verónica Ruiz ha reclamat al Consell que doni explicacions sobre les circumstàncies que han envoltat el robatori.
7: Nosaltres el que volem és saber si la conselleria ha fet tot el que estava en la seva mà, si havia fet tot el que li corresponia segons normativa, és a dir, quines actuacions havia fet respecte a la conservació, a la seguretat que li correspon del patrimoni valencià.
5: Mentrestant, la Guàrdia Civil continua investigant el robatori del tresor de Villena. S'estan analitzant tant les imatges gravades per les càmeres de seguretat del Museu de Villena, en el qual les peces estaven exposades, com les dades recollides a la sala en la qual estaven.
0: I atenció, un dia més al trànsit a les comarques de Castelló. Tenim en marxa, ara mateix en directe, una segona etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Avui, concretament, amb eixida des de la Vall d'Alba. L'empresariat valora molt positivament l'impacte econòmic que està tenint la competició allà, que deixa uns beneficis directes de 500.000 d'euros en només 2 dies. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
8: A més, l'impacte visual per a la província ha sigut molt positiu. De moment, la Volta ha deixat més de 2.500 pernoctacions i demanda de restaurants i servicis. Luis Martí, president de la Confederació d'Empresaris a Castelló.
9: El impacte que ha tingut ha sigut doblement positiu. Per una part, i de forma directa, des d'un punt de vista empresarial, ha tingut un important efecte econòmic que pone el broche de oro i luego també un efecte indirecto que no és menys important i és l'efecte de dar a conocer los productos y destinos de Castellón. Por tanto, ha sido todo un éxito y una inversión muy bien hecha.
8: Avui la Volta segueix a la província de Castelló, a Isid a la 1:30 de Vall d'Alba i finalitzarà a les 5 de la vesprada a Vall de Linares, ja en la província de Terol.
0: I sense notícies pel que fa a la informació de l'horatge, cap de setmana estable i amb temperatures típiques per a esta època de l'any. Arribem així a les 2, és moment ara per al Notícies Mediodia de Mercedes Albelda i de tot el seu equip. Molt bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La batalla del relato es la que tiene frente a sí el gobierno. No le ha funcionado en la crisis de Ceuta y empieza a hacer agua en la política.

Nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i la

0: i pagues una renda per una casa o una habitació, fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
1: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
2: Esto promete, Manu.
1: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
2: Huele a compra, Manu.
1: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
2: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
1: Venga. Ocasión Plus.
3: Onda Cero. Castellón.

0: Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
1: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Onda Cero Castellón, 88.7.